Carol G featuring Manu Chao con Viajando por el Mundo. Che feins, schins o surons divijau de gudenier al Premi Nobel. Minchons ein staus trumpaus tio puspebe de tundiu, surtot trumpaus pel team. Alu, vignelion 2026, a cun o chont duzons gudonins al Premi Nobel de Fisica. Che feins? Exact. Se sarà ein in chombra de hotel a dich bideple samusa. U chefo ein schedinkas Francis Halsen, cio gudegnau eir il premi Nobel de Fisica. Als zinzau belgese amerikan e ein in hotel all'Italia ad el evenius inundaus cun telefons e mails. El s'allegri, surtot per su team, el vegi il sentimento du chesse vai parter la reconoscenza. Al Premi Nobel per Fisica survegna el per sia per scrutazion de neutrins del cosmos, per sias contribuzions agli observatori Ice Cube all'Antarctica. Ice Cube, quai è in bloc de glatsch de din kilometer cubic. Quel contén chun meli sensurs, lo points observa interaccions diantre els neutrins, cins nomna è particles de spert. Kun observa als neutrins sedi venu aviert in a nova fenestra tieles parts les ple extremas de nies universum. Neutrins ar cuneschen non deg bie energia, els neschen tier explosions de steiles ad tier de russnes naires gigantes. Es scienziai de Ginevra se participeschen al experiment Ice Cube dianter als scienziai Teresa Montarulli. Ella segi non dec ventiraivla del premi alla decin viers l'agentura de novitats SDA. In sapi vasai al glatsch neutrins che venien de non dec liunsch naven cun neutrins sapins quasi mira alla profunditat de las fontaunas. Lein speratiel! Quel che survegn propi al Premi Nobel, Francis Halsen, veni zu cutu tinaun odessia ciombra cel sapi festiva de rudien quella victoria.